Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
2: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B-10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A-27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i finalment una altra avaria a la C-58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaro. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
2: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
2: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
1: Notícies en...
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Purple Disco Machine.
1: Aquesta és la teva ràdio.
2: Ets a Ripollès FM.

0: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
1: Ah, sí? I com està?
0: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
2: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Hi, I'm Freya Sky.

0: Monza.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència, amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
3: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
5: Si es campi, si es rellis, que això no, és que no és pas serio.
4: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
1: Notícies en xarxa.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Home, és una mica difícil de pronunciar, eh? Hit Parade, un programa que ve de l'època... Bé, no us menjaré massa el coco, de quan era petit i posava a Bonnie M, a Lluís Llach, en un tocadiscos, i a vegades posava uns casets que es deien Hit Parade. Uns casets que voltaven per casa, música habitualment dels anys 70. Què tal? Com ho portem? Benvinguts i benvingudes a tota aquesta gent que ara mateix m'escolteu des del Ripollès, per exemple, també des de l'Empordà. Que bonic que és l'Empordà, eh? I en Siset encara aguantava. Bé, en Siset és en Siset, eh? Que consti. I la gent de l'Empordà i de Girona, super ben parida. També saludem a la gent del Bages, directament a la gent que ens escolta, per exemple, des d'Andorra, o des de Ses Illes, o des d'arreu de Catalunya. A tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Tenim ara mateix una hora per endavant per escoltar grans cançons com aquesta que segurament recordareu de quan, bé, m'incloc jo mateix, érem una miqueta més jovenets o més jovenetes. Qui no recorda una cançó de Mike Oldfield amb la veu de Maggie Reilly? Era aquesta cançó.

única cançó d'un duet format per Daryl Hall and John Oates, una cançó que es diu Fora de Joc, Out of Touch, directament amb aquest duet de Filadèlfia que es van fer famosos, entre d'altres, amb cançons com, per exemple, Man Eater. I ara mateix, una mica de techno-pop britànic seguint els anys 80. Sóc en Jordi Casas, això és Hit Parade, amb un d'aquells temes brutals que no té pèrdua. ABC, The Look of Love. Una cançó que parlava de la mirada, aquella mirada picaresca, especial, que és la mirada de l'amor. De

0: Urban Dates, en Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar la tarda vespre, bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le, i vam anar allà, que érem uns 60. Com Déu, nen? Hi ha gent que no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parade, ens fem grans.

qui no recorda cançons com Through the Barricades i tants temes, incloent aquesta cançó del post-punk que es deia Communication amb Spandau Ballet, directament des de Londres. A l'actualitat, segurament, es dirien Islamabad Ballet. Bé, senyores i senyors, una mica de Vincent Clark, membre de, per exemple, Depeche Mode, Yasu, juntament amb Alison Moyet, i també d'aquesta formació que es deia Yarazur, Sometimes. Senyores i senyors, estem recuperant aquella cançó o aquelles cançons que segurament us duran uns records increïbles, i això no té preu.

0: Sabadell, amb Jordi Casas.
1: Hola, bon dia. Soc l'Eva Martí, cantant original del Fly on the Wings of Love.
2: I jo soy Marian de Cal, cantante de Fly on the Wings of Love, también.
1: También.
2: Bueno, ahora sí, porque lo cantamos juntas.
1: Sí.
2: Pero bueno, soy la cantante de Flying Free.
1: Exacto, pero bueno, vamos a ver. Pero,
2: bueno, entonces tú también.
1: Claro, lo cantamos juntas.
2: Es que lo cantamos juntas.
1: Soy la Martí, que també vaig amb la Marian de Cal amb el Flying Free. Bueno, total, escolta, és un rotllo això, eh? Però no és un rotllo, perquè això volem donar una salutació a tota la gent del programa aquí d'en Jordi Casas.
2: Hit Parade!
1: A tots els èxits de la música.

0: és una bonica cançó que em va impactar la primera vegada que vaig sentir a començaments dels 80 i em segueix impactant cada vegada. Suposo amb vosaltres també us electritza o us posa la pell de gallina aquesta cançó de Annie Lennox i Deb Stewart, que en aquella època eren matrimoni, després es van separar i Deb Stewart, pel seu cantó, va treure una cançó que es deia Lily Was Here. Sweet Dreams Are Made of This, Dolços Somnis, està fet d'això amb els Eurythmics. Cada vegada que passo per davant de casa el veí que té bretons espanyols, a vegades criden i em dóna la impressió de passar per davant de casa de Neil Tennant i Chris Lowe, els Pet Shop Boys.
1: Bobby, passa! Passa a jeure! Plats, plats, plats.
0: Plats és, diguéssim, una paraula que vol dir que jegui, no? Molt bé, aquí tenim una cançó que començava amb uns gossets de fons i continuava amb la veu suau d'aquest duet mític que encara està en actiu. Neil Tennant, Chris Lowe, de Pet Shop Boys amb Suburbia. A l'enginyer de so, Trevor Horn, un dels millors del món, i un dels membres de Bagels, creadors d'aquella cançó que es deia Video Cult, The Radio Star.

Ostres, Sitges, sempre que puc hi vaig, és la millor ciutat de casa nostra, però de lluny, eh? A més, havia estat jo resident de la discoteca L'Atlàntida de Sitges durant un any i va ser un plaer, a part d'haver-hi anat a punxar moltes vegades quan feia un programa en una emissora de ràdio. Era brutal! El mar, Sitges i aquesta cançó d'un noi de Sabadell, un bon amic, que és bon xaval, es diu Jordi Cubino, més conegut a l'època com Devil Line, i actualment el coneixereu perquè és un dels personatges visibles al programa, un dels programes estel·lars de TV3, que és Eufòria. Let's go to Sitges, let's go to Lloret. Posteriorment, una cançó dedicada a aquesta ciutat del Garraf, la ciutat del Chateau, amb una miqueta d'escarola i David Lime. Let's go to Sitges i ara mateix gran cançó d'Ivana Espanya, la de Easy Lady, amb la seva companya al front de Fan Fan, creadores de gran espagueti dance com Happy Station o aquesta cançó que es deia Call of

Que és el que deia Spagna, la creadora de cançons com Easy Lady, La noia fàcil, o aquesta que es deia Truca'm, Call Me. Una noia que hem sentit abans amb el seu duet, que es feia dir Fan Fan. I ara mateix anem a escoltar un noi que és amic meu. Fa molts anys que ens coneixem, però del Facebook, Atenció, del Facebook. Això és directament Hit Parade per Catalunya, per Andorra i també per Formentera i Ses Illes. Ara mateix recuperant aquest número d'un noi de Barcelona que se'n va anar a Itàlia. Get it low, això es deia You're a Danger.

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Hit Parade Stars on 45.

començaments dels 80s, que segurament recordareu amb aquella melancolia de cançons com I Like Chopin, Lunatech, o, per exemple, aquesta que es deia Masterpiece. Espera't, estava pensant que en comptes de posar el Maria Magdalena, ara quedaria molt millor aquesta cançó d'en Roberto Zanetti. Es pot esperar la Sandra, la tenia preparada per després, però dic, mira, per estils, oi? Allò fent una miqueta de DJ quedaria millor després del gran gazebo, això de Roberto Zanetti, Savage. Un home també que havia tret diverses cançons que ens havien tocat directament la, no allò que penseu, malpensats i malpensades, sinó la fibra sensible als 80. Savage, Don't Cry Tonight.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
8: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campi, si es rellisca, això no, és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
4: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
4: Hey, I'm Ray Dalton.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.

0: allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per la onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui, els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. La seva nota, un 9,9.
2: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat i fins a 30 municipis de Catalunya. L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Moltes d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlem de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena hoquei Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
3: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campis i es rellis, que això no, és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: Hi guys, I'm Leonie.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
4: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
3: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
5: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
3: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de l'abadia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la 5a edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran 3 òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
2: Notícies en xarxa. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits.
1: Ets a Ripollès FM.

0: Posa en marxa la pel·lícula.
1: Espera, espera. Per què no la poses en català?
0: Està disponible.
2: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims dos anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
3: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
2: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 m². El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde Marc Aloi ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
3: Si es campis i rellis, que això no és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Hey, this is Tom Fender.
5: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
3: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
2: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc d'un i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procediment. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: Come on, hi.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Atenció!

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candavanol, Generalitat de Catalunya, Fecoris, Uyer i la Diputació de Girona.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
7: A la xarxa i per tot el món.
1: RipollesFM.cat.
8: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
4: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
3: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
5: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
3: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran départ del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
8: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Arribant directament des de Grècia als Costas Charito Diplomenos. Amb una de les cançons que va triomfar molt l'any 1984 i on nosaltres avui donem l'inici d'aquesta nova hora d'èxits, de records dels 70s, 80s i 90s en aquesta edició del VIP 45. Sigueu, doncs, benvinguts, benvingudes en aquesta sintonia. Jo mateix, Josep Lloret. L'encarregat de fer aquesta feina durant una hora i d'escoltar i repassar aquelles cançons, doncs, que d'alguna forma o altra ens porten algun que altre record i moment viscut. Amb les cançons, sempre les cançons. Perduts a la nit, Lost in the Night, amb Costas Charito Diplomenos. Així començava l'edició d'avui del VIP 45.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Alberto Carpani, Albert One, recordarem una de les melodies dels 90, de principis dels 90, amb això que es deia Cine Sound Now Now.

Aquesta va ser on els, per exemple, Modern Talking es varen inspirar. Va ser una de les cançons i produccions d'una gent que es deien Fox de Fox. I la cançó, la que recordarem ara mateix de l'any 1984, és aquesta, Precious Little Diamond. Atenció, perquè tot seguit arribarà una de les dels 70 amb Ago.

0: Que bona, que bona, que gran. Precious Little Diamond. Una de les cançons d'ara ja fa 40 anys. Déu-n'hi-do. Fox the Fox.
1: VIP 45.

0: 45.
1: Potser ser una mica vigi, sí, eh? O molt vigi, diria jo. Aquí els tenim, Ago. Aquest és el Stop Your Life, una cançó que s'inclou en aquella... i en aquell àlbum ja conegut, que és el For You.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
1: Ens situem a la dècada dels 80, l'any 1984, amb aquesta producció que arribava directament des d'Itàlia. Ell era Elio Conti, amb la veu i els coros d'Ivan Spagna. Va ser una producció preciosa i, de fet, vaig tenir l'honor de presentar-la a través de la ràdio en aquell moment. Fa molts anys d'això. Escoltem Elio Conti amb You Seed Me.

0: Aquí el teníem, DJ Mickey, el resident en aquell moment de la discoteca Piu. I això es deia Dance Piu, una de les cançons doncs, que commemorava aquella discoteca, aquella sala doncs, que malauradament ja va desaparèixer. Això és el VIP 45. Estem a l'equador doncs, del programa, encara queden coses per escoltar i molta música perquè junts escoltem i compartim. O sigui que no marxeu, ara mateix arriba Bon Funky i del bo.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: El torn per Franz Joly. L'àlbum Now, hi trobàvem cançons com aquesta que ara escoltarem. Gonna Get Over You. Després, més èxits. Coses com una versió de Cliff Turner, del Silent Circle, amb aquell Moonlight Affair.

0: Molt bé, allò que ja sabeu, a la llum de la lluna era el que proposava aquest home, amb una versió perfecta, molt ben produïda, de fet, original de Silent Circle, aquella banda alemana. Cliff Turner era un especialista en versionar cançons de formacions i bandes a la seva manera, i ho feia bé, eh? Molt bé, aquesta és la que escoltàvem ara mateix aquí en aquesta edició del VIP 45. Tenim preparat E-Type amb See the Wall. I molta atenció perquè escoltarem íntegrament avui una cançó fantàstica de les Fan Fan.
1: VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: Set the Wall on Fire. Això sonava bé, mitjans de 90. El recuperem. E-Type.

És una versió brutal i extended del Baila Bolero. Una de les cançons que recuperem de l'any 1986 amb Fan Fan. Ara mateix aquí sonant en el VIP 45. Després, Lee Marrow amb Shanghai.

0: Una versió extended brutal que ens fa estar on fire, com diuen. Amb les fan-fan i això que es deia Baila, baila bolero. D'aquesta manera, doncs, esgarrapem els darrers minuts en aquesta edició del VIP 45. Us emplacem, doncs, amb una nova. I en aquesta sintonia no perdeu el fil dels èxits. Que vagi, doncs, molt i molt bé. El que dèiem abans, us deixo amb una cançó de... Atenció. Lee Marrow i el Shanghai. Que vagi molt i molt bé.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Neon, Bob McGee de Chris Christopherson, que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sylabiff, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy Labiff. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country, edició 2034, que hem decidit començar Em recorda un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, conegut per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mule Train, i amb el Roll Over Beethoven.

Una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors en tota la carrera que han fet. Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials. I was

The Song Remembers When, Trisha Yearwood, era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passa ara, canviar-li el nom. No es deia country.

What a crying shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem doncs els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els turons de casa, Hills of Home. Això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

Que no pari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós rimes de Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

The Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó, però, escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wynne Barvel i Don Poitras, que van enregistrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004, amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well. Un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar, per desgràcia, el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt that's losing its thread.

Deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nanny, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee. Amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70 amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta que porta el nom de Honky Tonk.

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps, o dels darrers en rebut. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert com tants d'altres a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

disc que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obre, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

0: got you, buddy.
1: Hey, can we get this guy a beer?
0: And I'll put it on my tab.
2: Adéu-siau y moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966. És una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.